0: подъехала.
1: Pegada sertaneja!
2: Pegada sertaneja!
1: Pegada sertaneja!